Jeu quetel dona, hai vegn sera. Nus essen nomis dus schi grischs. Vergai en stad a primavera. O colz castgauns se fan prest mischs.